0: Tenim la part d'educació i control ambiental, que ja este cicle va ser molt curiós des del primer dia, no? Perquè teníem l'alumnat de primer i ja es van cridar de Terol perquè volien un alumne ja en l'estiu possible accés en el pas del temps a ser funcionari de l'Ajuntament.
1: Ostres, molt bé.
0: Imagina. I este curs mateix, doncs, també hem tingut una oferta i conforme van tancar actes van haver d'enviar l'expedient en el títol perquè la pogueren agafar aquest estiu.
1: Imagina't, és així de laboral tan important. Sí. Mm-hmm. Molt bé, doncs això és un poc com es planifica, però a part és que més que aquesta oferta educativa, que això sempre és important, el pare és més que un institut.
2: És més que un institut. Sí.
1: Que està, home, quants viatges has fet?
3: Carles, sí, viatges, 38, estava content de fa una setmana i algo, va vindre l'últim viatge de quart, sí. Que anem a, bueno, Mèrida, no? Trujillo, Lisboa, no? En Sintra, també per Évora i tal, abans en Càceres, són, i després de segon de batxillerat, és a dir, jo estic molts anys fent dos viatges. Feia el de segon i després venia i els dos o tres dies me n'anava al de quart. Abans el de quart el fèiem en la setmana de primavera. Bueno, en resum, 38 viatges i ara portar 4 més que ho va impedir la pandèmia.
1: Ah,
3: hem estat 2 anys sense fer viatges.
1: Veritat, la pandèmia.
3: I ara n'hi surt 4. De sí, fet, sí, sí. Va ser molt, molt fort. És que teníem ja el d'Istanbul quasi pagat, el de quart quasi pràcticament en primavera, claro. I no es van fer sí, sí, 4 sí. Viatges, són 38, no està malament, 37 en el pare, 37 en el pare, 38 viatges, no està malament, podien haver sigut 42 però
0: 50.
3: No està malament, a banda d'altres activitats que m'encanta fer-les, a més la gent respon molt bé, a mi sí, jo he anat moltes vegades a Cartagena, sobretot a Cartagena, que únic demanar un autobús i haver de limitar les places entre cometes, perquè tanta, no caben. Primer és de clàssic, és que tenen relació amb el clàssic, però podem anar, no són de clàssic, és dir, no, és que no teniu lloc, que és bonic, sense obligar-los, no? I és que m'encanta també el teatre, el cine, claro. Tot això, i portar-los, Toni ho sap, no? I portar-los a veure si al Coi, bueno, al Coi hi ha 3 llocs, no?
1: Sí,
3: teatre, tot. Sobretot, i la gent respon, i necessiten aquesta motivació. A vegades, dius tu, que xulo, dic, clar que xulo, però és que algú ha de dir-vos que és bonic.
1: Claro.
3: I ho podeu buscar en altres llocs, però si ningú us diu que heu de buscar-lo, claro. No sabeu on buscar-lo. Val? Però quan ho veuen, diuen, oi va, pues val, i tu no ho saps.
0: Has de fer l'oferta perquè va genial. I també jo he de remarcar els viatges que ha realitzat Carles, que sempre he sigut, ja no només un referent d'eixida, és un referent d'aprenentatge cultural, de situacions d'aprenentatge, que es demanen ara la nova llei legislativa, i Carles ja portava un dossier de cada espai on havien de visitar, en les dates, quan es va crear aquest monument, el perquè, l'argumentari. El nostre alumnat ha anat a llocs on habitualment el turisme no va. O sigui, fet, hi havia una ruta turística, se ho han passat molt bé, o han actuat en el que és l'adolescència, l'han viscut en aquests viatges, però és cert que tenien un tret d'identitat, els viatges, molt peculiar que pensem que no es viuen en tots els viatges que sol fer-se en els centres educatius.
1: Sí, perquè sempre es busca més la festa, entre cometes.
3: No, és que passa que, és veritat, el dossier,
1: ja has donat festa i has donat
3: cultura. Feia dossier en paper, en el de quart no, el de quart sempre ha donat USB. Un USB amb milers d'arxius, val? Després ho miraven, no feia la brometa, després farem un examen. La brometa. Sí, Toni, t'ho vas guardar per ahí pel despatx, que li vas donar jo, no? I aquests dossiers estan ahí, però parlem de mi, però no vull personalitzar-ho massa perquè jo he compartit amb professors i professores.
1: Claro.
3: No vaig a fer el llistat meravellós de companys i companyes, amics i amigues que han vingut amb mi de viatge.
1: Bueno.
3: Clar, estic jo ahí perquè, si vols, tu has sigut un poc l'alma mater.
1: Has donat la cara un poquet a l'organització, però després has tingut...
3: És de quart, sí, va ser idea meua, el de quart, 2015, va ser idea meua, i és de també, el 93 vas començar estos també.
1: Sí.
3: Va ser idea meva, però després la gent que ha vingut en mi, de fet, s'han fet ja dos o tres viatges i jo no he anat, últimament. Perquè
1: has creat escola, clar, no? Has creat escola.
3: I això ho he dit, no deixeu pedre, que no se deixaran pedres. El segon debat es faran segur,
1: sí,
3: hi ha gent.
1: Sí.
3: Quart d'això espero que tampoc.
1: No.
3: S'ha de tindre ganes, eh?
1: Segur que no.
3: A mi diuen, que bé t'ho passes, jo dic, home, a veure, anem perquè ens agrada, però endur-se 67 alumnes, com és l'últim viatge.
1: 67?
3: 67 alumnes, i uno que estava malalt, 68 eren, val? 67 alumnes, per Mèrida, per Lisboa, val? Has de tindre ganes, sabent el que pot passar, i per les nits, sabeu? Ara m'ha trobat una mare que anava en el suig, diu, és el meu fill, és un fill que no és massa xerrador. Diu,

0: es otro de los artistas que podréis ver de forma gratuita el próximo 23 de julio en la Plaza de Alarraca a partir de las 9 de la noche con Óscar Martínez como maestro de ceremonias. Ya está por aquí a Paco Agulló con todos los estrenos del cine con Virgilio Colomina.
1: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
4: Desde la butaca de Radio Alcoy, coneixem les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina.
5: Bon dia, Virgilio, què tal?
6: Com Hola, estem? Paco.
5: Com va tot?
6: Bueno, moltíssima calor, estem en una època de com es diu? Una onada de...
5: Ah, ostres,
6: de jo vaig veure una pel·lícula italiana que es deia Ondata di calore o algo per l'estil.
5: Ondata di calore.
6: Bueno, i quan vas per ahí per el carrer em recorda també aquella pel·lícula meravellosa de Vittorio Gassman i Jean-Louis Trintignant que es deia La Escapada.
5: No, l'escapada.
6: Sí, es veia una Roma totalment abandonada. Aunque así no, así continuem estant tots pel carrer.
5: Sí, estem tots.
6: O sea que no n'hi ha ningú problema. O sea que...
5: L'altre dia que anava de negre em dient, ostres, l'Aures d'Aràbia. L'Aures d'Aràbia no està bé, però bueno, sí que anàvem ahí un poquet per ahí.
6: Uns dies roïns.
5: Uns dies de calor. No parlem del Mundial o ja va agradant un poquet?
6: Bueno, no, ja estem
5: acabant. Ara que estem ahí arribant als quarts i això, millor.
6: No, jo crec que anem a fer algo gran en els Mundials.
5: Vamos ahí.
6: És a dir, el problema que tenim és França, no? Que sí, que es podem creuar en ella... Però...
5: A veure què passa. A no veure, esta
6: ara, nit... tampoc que...
5: Ja.
6: Tampoc em preguntes massa perquè no sé qui està classificat.
5: Esta nit contra Bèlgica, jo crec que sí, no?
6: Els sí, quarts no, de final... Però, bueno, l'altre dia vaig veure un partit d'Argentina contra... que no vaig entrar en polèmiques, contra Egipto. Jo crec que els equips, anem a dir, africans, han sigut un poquet
5: perjudicats,
6: és a dir, en esta Copa del Món. Jo no, però no vull que entrar en polèmiques, perquè la gent s'ho pren molt fort i jo del Mundial és que enguany vaig molt despistat. Enguany, no, en este Mundial vaig molt despistat, totalment despistat.
5: Un poquet de això.
6: Sí.
5: Molt bé, doncs res, el que fem és esta setmaneta, què tal, com està el tema
6: del... El tema del cine, òbviament, ha baixat, jo crec que com a conseqüència també del Mundial,
5: claro.
6: Però també com a conseqüència de... No crec que hagi baixat com a número d'espectadors, sinó que ha baixat en quant al número de pel·lícules que s'estrenen. I això i tot, a Sinalcoi se n'estrenen moltes. Perquè jo vaig estar, anem a veure, quin dia vaig anar a veure Obsession,
5: sí.
6: Que em va aparèixer una pel·lícula excel·lent, perquè és una pel·lícula que arranca sense que aparentment passi res de l'altre món, però va avançant i tu vas entrant en un ambient molt malsà, molt incòmodo, no? I al final allò esclata, no? És dir, eixe dia jo vaig anar a la primera sessió i, òbviament, eren pocs, no? Però quan vaig eixir,
5: n'hi
6: havia molta cola, no? Per a poder entrar al cine. Crec que va ser exactament el diumenge.
5: Diumenge.
6: Sí,
5: no, en general està animat.
6: Sí.
5: I, a més, pues, el mèrit de totes les estrenos que... Com
6: n'hi ha moltíssimes.
5: Una perquè, cartelera amplíssima.
6: Sí, esta setmana plega una pel·lícula complicada que, de la que anem a parlar un prou, si tenim temps, perquè tenim temps, ens farà peu a parlar de la història, un poquet de la història del cine, que és el que a mi m'agrada. Altra cosa, no crec que m'agrada molt més que el futbol, per suposat.
5: És el passat que el present.
6: Sí.
5: Anem allà, anem a escoltar la primera de les pel·lis, que és un poquet eixe... Blackbuster.
7: En una isla una chica

0: historias son ciertas.
1: La historia acaba de empezar.
2: La historia acaba de empezar.
3: Bueno, pues si sí, la historia acaba de empezar, yo ya fa temps que em vaig cansar, si vas que el diga la veritat. Perquè jo sóc aficionat al cine des de que tinc ús de memòria, des de que la meva memòria arriba. I recorde que els meus pares em duien a veure Walt Disney i per a mi això era l'aconteciment, tornar a veure la Cenicienta, tornar a veure Blancanieves, i això que eren cuentos, és a dir, cuentos que no eren històries més o menys actualitzades, no?
2: Fent un dàlmata, també.
3: Fent un dàlmata era una meravella, los aristogatos que tocaven jazz.
2: La dama i el vagabundo.
3: Sí, una quantitat impressionant, i aquestes pel·lícules a mi encara m'agraden, però després va haver una segona etapa, perquè la que he vist, la Walt Disney, va entrar en crisi, i va haver una segona etapa de la que van eixir gràcies a pel·lícules com La Sirenita i la Bella i la Bèstia, que encara les van veure en el Goya, jo ja era major, i la Disney es recupera, però bueno, alguna ment preclara, perquè deuen ser ments preclares, se s'ha ocorrit retornar-les a fer totes en personatges reals. Bueno, jo que sé, tot això implica que les pel·lícules tinguin que tindre a associar un gran número de cançons, la qual es converteixen en musicals que es pareixen als musicals que estan en cartel en la Gran Via de Madrid, que jo també estic mania, perquè quan jo estava en Madrid, pues no he anat a veure pel·lícules en la Gran Via de Madrid. Ara no se'n podria veure ninguna. Ara tot el que pots veure són musicals
2: que han ocupat el lloc de cines.
3: Exactament. Bueno, pues Baiana a mi ja no em va agradar en dibujos, no? Ara en persones encara en té que agradar menys, però és que el dic una cosa, La Sirenita, que a mi em va encantar en dibujos, la versió en animació és que encara no l'he vista, i això que tinc la plataforma de Disney, que la puc veure en qualsevol moment, però és que també el dic que Lilo i Stitch, que és una delícia de pel·lícula en animació, la pel·lícula en personatges reals, pues és que tampoc enquidra, no? I ara Baiana, que ja li dic, ja li tenia prou mania per la història que contava, ja per molta cultura associada que n'hi ha a la Polinèsia i al Pacífic. Bueno, tot això està molt bé, però a mi el que m'agradava era, per exemple, una pel·lícula com Hawaii, de George Roy Hill, en Julián, dius, en Richard Harris, en Max von Sydow, però esta Baiana, pues bueno, sí, bé, el dios Maui és que l'associa al meu actor predilecte.
2: Ramon, està ahí, sí. Anava a dir-te'l, no?
3: Dwayne Johnson, no? Que, a més, Dwayne Johnston, o Johnson, sí, no ho sé, Johnson, que damunt, així li han tingut que posar una peluca que canta en Panavisió. I, bueno, pues, tenim que dir que esta Baiana ha sigut dirigida per Thomas Cail, que va néixer en Alexandria, que no té res que veure on està la biblioteca, en Egipte no té res que veure, és Alexandria, Virgínia, i té 49 anys. Entre els actors està Catherine Langaria, que
2: serà la xicona,
3: ni idea, serà la Yevayana, Dwayne Johnson, John Dewey, Frankie Adams, Rena Owen. I, bueno, i de què trata? Pues és que trata de lo mateix. A mi cada volta em costa més explicar de què traten aquestes pel·lícules. Estem en les Isles del Pacífic i Baiana té que lançar-se al mar en companyia de Maui, o, sí, li diuen Maui, li diuen Maui, este home, sí. Ja que té que salvar la seva comunitat, la té que salvar de algo, no sé de què, però té que salvar la comunitat.
2: De la desaparició.
3: Que és la isla de Montonui, que es diu la... Bueno, damunt, aquesta pel·lícula en imatge real ha vingut 10 anys després de la pel·lícula d'animació, que va ser en 2016. I entre el que jo he llegit, dos cosetes a destacar, no? Sí. Anem a veure. Diuen que a voltes la integració dels personatges que han tingut que generar per CGI es nota un poc.
2: Sí.
3: No crec, perquè la Walt Disney de lo que no li se pot acusar mai és de
2: no fer bé les coses.
3: És un perfeccionisme quasi que produeix angoixa, no? De veritat. I l'altre és el compositor, que no és un... no és un mal compositor, el que passa és que a mi, per musicals, entès que dur. Si vols dur-me a la Disney, dus-me a veure Mary Poppins. Si vols dur-me als altres, a Roger Hammerstein, dus-me a Sud Pacífic o dus-me a Sol.

0: Igual también, pero bueno, en principio Dory no la tienen como humana. Y después la otra cosa que me se ocurría, que ya en 10, ahora a mí no me agrada tampoco. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, Mortadelo y Filemón van a ser personas, o Asterix y Obelix van a ser personas, no
1: Sí.
0: me han agradado porque tú tienes la imagen del cómic. Y entonces, per
1: Ya,
0: molt que
1: sí.
0: les persones, pues, per exemple, que era Gerard Depardieu o el actor que han fet de Mortadelo, que eso eren superbons, no acaba mai de dir,
1: No,
0: ostres, això no és el que jo recorde dels còmics.
1: però en quant a còmics, per exemple, Astèrix, van a començar en cine dibuixats, en còmics,
0: Sí, que
1: sí?
0: tampoc
1: Sí.
0: m'agradava
1: No
0: perquè
1: van a
0: crec que
1: acabar
0: era...
1: de despegar.
0: Exacte,
1: I
0: bueno,
1: després de
0: però després ja fer un persona...
1: i
0: No.
1: este,
0: Com li
1: i
0: diuen
1: no me recordo com
0: l'altre
1: li diuen
0: no,
1: al que feia.
0: Clavier, no?
1: Sí.
0: Que és
1: No,
0: el típic
1: no
0: que
1: sé si
0: fa
1: era
0: totes les pel·lícules.
1: Clavier, crec que no sé si
0: No?
1: era ell. Bueno, no
0: Bueno,
1: me'n recordo,
0: sí.
1: però en persones, bueno, van funcionar, no?
0: Però
1: Jo ahir
0: a mi
1: el
0: no
1: podria
0: m'agrada.
1: contar una anècdota molt xula
0: Dime.
1: de la docència,
0: Sí.
1: ara que la docència està en plena eclosió, no?
0: Sí.
1: Pues me'n recordo jo que quan estava
0: Sí.
1: jo
0: Cristian
1: en...
0: Clavier, sí que
1: Cristian
0: és.
1: Clavier, sí.
0: Sí.
1: Quan jo estava
0: Bueno.
1: en l'institut en actiu,
0: Sí.
1: era professor de matemàtiques i a més molt aficionat al cine. En aquella època jo no vaig canviar, no? I el Calderón es va fer càrrec del Calderón una empresa que eren de Campello,
0: Sí.
1: i Maria Ripoll, que si nos escolta, jo des d'ací li envie una abraçada molt forta. Jo l'estimava
0: Sí,
1: molt
0: estan
1: a Mari, era
0: mudats.
1: una xica que duia el cine en una devoció impressionant. Li se va ocorrir ofertar el cine, certes pel·lícules, als instituts, als col·legis. Per exemple, tot va començar per Esquilache, aplega Esquilache a les pantalles, i ella diu, escolta, no us interessaria dur a la gent
0: Des d'institut, de les
1: d'història o
0: classes.
1: per a literatura,
0: Sí.
1: història, a veure Esquilache, diu, i jo dic, sí, no, podria ser,
0: Claro.
1: però no per la Vespa no comptes, perquè ells, si la tenen lliure, no vendran. Tenia que ser dur-los a canvi de
0: Pa,
1: llevar-los
0: no.
1: classes. És que això és molt delicat. I bueno, i a un preu molt limitat,
0: Sí.
1: Mari ens va posar uns preus molt limitats, i vam anar a veure una sèrie de pel·lícules que van estar interessantíssimes. Mira, vam veure Esquilache,
0: Sí.
1: vam veure Pequeño Buda de Bernardo
0: Ah, sí,
1: Bertolucci,
0: també,
1: va
0: Bertolucci.
1: coincidir el centenari de Cristóbal Colón, recorda que van haver dos
0: Dos
1: pel·lícules,
0: pelis,
1: la
0: veritat.
1: de John Glenn, George Lansenby, un antic
0: Sí.
1: Bond, i la de Ridley Scott en Gerard Depardieu, no? És a
0: Clar.
1: dir, vam partir, vam dur els més xicotius a veure la de John Glenn perquè era més curteta, i l'altra als majors.
0: Vaig.
1: Bueno, vam anar a veure una sèrie de pel·lícules, però totes seleccionades per el cine o per els professors acompanyants, no?
0: Vale.
1: I un dia em diu, Mari, pues oferta, dis-los que un dia li llisquen ells, que siga la pel·lícula que siga, i en què
0: L'altre és fet.
1: jo li obri el cine perquè vegin aquesta pel·lícula. I me'n recordo que em van enviar la primera d'Astèrix i
0: Ah, mira, a
1: Obèlix.
0: veure, els alumnes,
1: Saps?
0: els
1: Però
0: agrada.
1: tu imagina't que no quadrava, eh? No,
0: No,
1: no
0: jo
1: quadrava,
0: és que
1: no.
0: també som molt fan del lo que és el còmic i veure-los després,
1: Sí.
0: uf, humans, et costa molt. Bueno,
1: Pues yo no sé,
0: i la
1: no.
0: última era que volia comentar-te, ja acabem el tema dels personatges, La Bella i la Bèstia,
1: Sí.
0: per exemple, això sí que va tenir prou èxit. Me'n recorde quan, que va ser de les primeres que
1: En
0: adaptaven a
1: personatges va
0: personatge.
1: anar bé.
0: Sí, va ser de les primeres,
1: Bueno, pot
0: que
1: ser que
0: era
1: una
0: la...
1: pel·lícula d'estes tinga un llibret excepcional, no? De musical. Lo que sí que va haver esta setmana vaig veure jo una pel·lícula en una plataforma digital de Richard Linklater, el de
0: Sí.
1: Antes del amanecer, Antes de l'atardecer, el de Nouvelle Vague,
0: Sí.
1: de Richard Linklater, i la pel·lícula estava basada, bueno, era la biografia del qui feia les lletres en companyia de, com es diuen aquells, és de Sud Pacífic.
0: Bueno, ni idea.
1: Bueno,
0: No, igual. Passa res.
1: era
0: Tu
1: Rodgers
0: perdones.
1: i Hammerstein,
0: Ah.
1: Oscar Hammerstein i Jane Rodgers.
0: I què
1: I, però
0: passava?
1: el primer autor del llibret era un altre, i era la biografia de l'altre, que en aquests moments, ui, com vaig molt despistat, no me'n recordo.
0: No passa res.
1: Bueno, i me'n recordo que en Estats Units, sí, la lletra, el libreto, sobre sí, el que es

0: basava el musical, era quasi més important que l'autor mateixa... de la pròpia música.
1: Curiós.
0: Saps? Sí. Entonces pot ser
1: bueno,
0: això.
1: Vull dir que sí, que hi ha algunes pel·lis que sí, Emma Watson a més era, jo recordo, però a partir d'ahí han volgut ahí, inclús estic pensant ara, perquè ha dit jo de Buscando a Nemo, que no serà en imatges reals, sí que van fer imatges reals del Rei León. O sí. Sea que igual també acabaran en imatges reals de Buscando a Nemo, cuidado.
0: Sí, bueno. També era difícil la de Lilo i Stitch, perquè el 50% de la pel·lícula era Stitch, però sí, bueno, imagina. Ja veurem.
1: Bueno, però ara el que ja deixem un poquet del tema del cine i se n'anem al nostre amic, o sigui, hem deixat a Dwayne Johnson i anem a Santiago Segura. Què dient?
0: Ah, Santiago Segura, productor, eh?
1: Sí, sí. Estan buscant, vull tot, eh? Estan ahí...
2: Has aparcado aquí, en esta plaza, con una silla de ruedas gigante pintada.
3: Estaba rozando el dibujo.
2: ¿Y ahora cómo coño salimos de aquí?
1: Bueno, dijimos que seguro que irá
0: bueno,
1: para el otro. Bueno, tiene
0: en cuenta que Santiago Segura tiene una gran vista para hacer negocios sí. En las sus películas y ya recién recién iniciada la explotación de Torrente vía plataforma, sí. Vía Netflix, en este caso, no es hacer publicidad, todo el mundo sabe que es Netflix, ¿no? Está presenta Haciendo Amigos, ¿no? Esta Haciendo Amigos es la última película de David Marqués. Este es un director nascut a València, té 54 anys. Jo li conec dos pel·lícules que sí. No estaven gens mal. Un es dia en temporada baja, que la va fer en l'any 2022, en Fele Martínez, de l'actor d'Alacant, sí. I Anna Milán.
1: Sí.
0: A més, el personatge de Fele Martínez era sensacional, era un tipus que es dedicava al ser representant de futbolistes, saps? Wow,
1: sí.
0: I a més tenia un càmping, no? Bueno, això és en temporada baja, i també va fer una pel·lícula de suspense que un poc rara, és dir, difícil de seguir per la estructura que tenia la pel·lícula, que es dia Puntos Suspensivos, això. Que la va fer en el 2024 amb José Coronado. Bueno, pues David Marqués es el sí. Que se encarga de esta película de Haciendo Amigos, que te guió de Marta González de Vega, ¿no? Uh-huh. La película la producida Tres Media, tal. Bueno, de David Marqués se me olvida decir que va a ser el productor de Campeones, uno de los éxitos sí. Más grandes del cinema sí. Español, una película altamente estimable. Uh-huh. El argumento es gracioso, porque es trata de una pareja de atracadores, Antonio y el Félix, ¿no? Son los dos atracadores.
1: Antonio Resines.
0: ¿Qué tienen que ser? Antonio Resines y King Gutiérrez.
1: King Gutiérrez.
0: ¿Vale? Es decir, a estos se acompañará Megan Montaner, la propia Marta González de Vega y una dona, una chica que le digo Xerezada Atienzar, ¿no? Bueno, pues esta parella de atracadores, en la seva fugida, después de atracar el banc, es veuen mesclats, es creuen en un grup de teatre en el que els actors són discapacitats, ¿no? Com es confundixen? Perquè la monitora del grup de teatre, que li diuen Eva, confundix a uno dels dos, en Àngel, que és un membre que van a incorporar al grup i que no el coneixen encara, no? Això és més o menys la història. La pel·lícula és una comèdia enormement divertida, que és que Bora Laixina ha escrit el que podríem denominar el feel good, això, no? És dir, com es diu, el bon rotllet, no? Una pel·lícula com era Campeones,
1: sí, sí,
0: en definitiva, no? Bueno, pues esta es la segona Haciendo Amigos que ve de la producció de Santiago Segura.
1: De Super Santiago Segura. Molt bé, perfecte. Pues anem a escoltar ja la tercera de les pel·lis.
4: ¿Quieres que te cuente un secreto?
1: Vale, se frena muy.
4: La gente habla de Robin Hood. Cuentan historias, pero son falsas. No era un héroe, era un ladrón asesino. Monstruos.
1: Me cacho, lo macho, no, que en un mes se trenque el personaje.
0: Que no es trenque el mito.
1: Pel amor de
0: Déu. Eso te digo que esta película tiene que ser una película enormemente complicada.
1: La muerte
0: de Robin Hood.
1: Ostras.
0: Es una película muy oscura, muy rodada en plans muy oscuros.
1: Sí.
0: Es una película que tenía que haber vingut la semana pasada, pero que ya en el cine li tenían cert reparo, però bueno, a l'haver-se estrenat, a l'haver sigut rebuda per la crítica en prou entusiasme, sí. Al no haver anat mal, pues la pel·lícula ha vingut immediatament, tenia en una setmana de retras només i ha vingut. La pel·lícula quasi és un auto sacramental i partix de la teoria de que el personatge de Robin Hood no és el clàssic Errol Flynn en gorreta verdeta i que ixa a les festes de Eucrisia, antigament a les festes de moros i cristians de Muro, que n'hi ha bona fila, ah, sí? Que es dien els arqueros, que duien el traje que duia Errol Flynn en el Robin de los Bosques, no?
1: Mauren O'Hara, ella.
0: Aquella pel·lícula de Robin Hood que va dirigir el gran mestre Michael Curtis. El director de Casablanca, no? I que a més també va codirigir William Cagley i que data de 1938.
1: Pua,
0: jo la vaig veure sent molt xiquet i la vaig veure en una reposició en el Capitol, en el Capitol reposició. Teníem a Errol Flynn i ella qui era? Olivia?
1: Mauren no, de Hood? No, era Olivia de Havilland.
0: Ah, era perdona. Havia
1: dit jo Mauren O'Hara. De Errol Flynn. Sí.
0: Bueno, en este cas, el Robin Hood que nos retrata...
1: Espera, i el malo. El malo era superbo.
0: És un home que...
1: Virgilio, el malo, que era molt bo. Era este, Basil Rathbone.
0: Basil Rathbone.
1: Sí, sempre feia de malo i era superbo, el tio.
0: Era Juan Sin Tierra,
1: no? Era fantàstic,
0: Juan Sin Tierra, que era el germà de Ricardo Corazón de León, que se'n van a les, com es diria en valencià?
1: A les cruzades, a les creuades.
0: Això te nos tendria que assessorar el nostre amic, perquè costa... Jo sempre he dit les cruzades, no? Però com resulta que en el coi també hi ha una fila que es diuen cruzados i que ara es diuen creuades, però hauria que ser... Les creuades, no? Allà que se'n va anar Ricardo Corazón de León, es va deixar el reino d'Inglaterra en mans del seu germà, Juan Sin Tierra, que si tu has vist una meravellosa pel·lícula que es diu El León en Invierno,
1: també,
0: apareixia també Enrique II d'Inglaterra, Plantagenet, en companyia de la seva dona, que era Peter O'Toole, en companyia de Leonor d'Aquitània, que era la dona, que era Catherine Hepburn, i tenia tres fills, Ricardo era Anthony Hopkins, però eixia el Juan Sin Tierra, que era un xiquet que su pare i sa mare maltrataven, i que al final era normal...
1: Estava. A veure, que estiven en internet i el que feia del rei Juan era Claude Rames, que era el que feia... Exacte, la de Errol Flynn, Olivia de Havilland. I Basil Rathbone, que jo el dia que sempre feia de malo, era Guy de Le Bouche, o Le Bouchon, no sé quin paper, però era en el que sempre s'enfrentava Errol Flynn a l'espasa.
0: Al final.
1: En les espases.
0: Bueno, pues, en este cas ja t'ha dit que Robin Hood és un personatge agotat, cansat, d'una vida de luches, de batalles, per 25.000. En un es duia la raó, no anem a fer-lo mal, honesta, En un es duia la raó i en altres no duia la raó, no? Recorda una versió que vam veure no fa molt i que a la Madonna li agrada molt. I cada volta que la veu en la tele diu que és la que més li agrada, que és la de Ridley Scott.
1: Ostres,
0: el Robin Hood que va interpretar Russell Crowe en Cate Blanchett en l'any 2010. Però després n'hi ha dos nofilleres molt importants, no?
1: Això me'l va marcar molt, sí. A veure, jo només el dic una. Kevin Costner.
0: La de Kevin Costner.
1: Morgan Freeman.
0: Que la van fer els dos Kevins. Kevin Costner, que va actuar, que era l'actor, era Robin, i Kevin Reynolds era el director.
1: Vale.
0: Que saps per què se la van pegar els dos? Perquè després de l'enorme èxit que va tindre este Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, en l'any 91, resulta que els dos s'embarquen en un projecte que va costar un dineral...
1: Waterworld.
0: I se la van pegar, però totalment, de tal manera que la gent li va girar l'esquena a un tipus tan interessantíssim des del punt de vista cinematogràfic com és Kevin Costner, que Bailando con Lobos és una autèntica meravella de pel·lícula. I inclús hasta aquell Mensajero del Futuro era una gran pel·lícula.
1: El Guardaespaldas, també. Però i quin és l'altre Robin?
0: No? Sí, però n'hi ha un altre. Aquesta és del 91, la dels dos Kevins.
1: Vale. I quin
0: però n'hi ha un altre
1: no
0: que és la de com li diuen, la de John Irving. que també és del 91, va néixer les dues el mateix any, i que la interpretava Patrick Vergin en companyia de Uma Thurman.
1: Vale,
0: però és que esta va passar sense pena ni glòria, és a dir, dos Robin Hoods en l'any 91. En l'any 91. Bueno, i n'hi ha, està l'animada, la versió, que fija't bé que si Disney ha fet les seves pel·lícules d'animació en personatges reals, no ha fet falta que esperàrem a Disney per fer els personatges reals.
1: Sí, això també era dibuix.
0: En l'any 73.
1: Si eren dibuixers,
0: en 1973, el Robin de Walt Disney.
1: Sí,
0: però vaig a dir-te una altra cosa respecte a Robin Hood. Bueno, és que crec que l'argument encara ni l'hem aplegat a contar.
1: Han passat.
0: Agotat i això, sí. És ferit en una gran batalla, i una monja la replega i se l'endú a un convent, a una fortalea, on ell dependrà a recuperar-se físicament, però sobretot intentarà un procés de redenció, no? La monja en aquest cas és Sor Brígida, que no té res que veure en la gran pel·lícula, enorme pel·lícula, que és la Robin i Marianne, de Richard Lester, a l'any 1976.
1: I Audrey Hepburn.
0: En Audrey Hepburn, i ell era...
1: Sean Connery.
0: Sí. No? Una història d'amor meravellosa, en què el guió el va escriure James Goldman, el mateix que havia escrit El León en Invierno, i que la música la posava John Barry.
1: Saps?
0: Més bo. Sí.
1: Vale, pues entonces és l'etapa final de Robin Hood.
0: Sí, aquesta pel·lícula haver pogut arrencar, perquè anem a veure si aquella era una història d'amor entre Robin i Marianne, així és Robin i una monja que li diuen Sor Brígida, no?
1: Que
0: no crec com poden casar les dues històries, però que si aquesta està propet d'alguna, és molt més de la de Lester que de totes les demés.
1: I ell és conegut, l'actor.
0: L'actor és Hugh Jackman.
1: Què fa ell? Hugh Jackman. Sí, que raro.
0: Ella també és Jodie Comer, i Bill Skarsgård també.
1: I se farà de malo.
0: I Murray Bartlett. Però el que també té molt interessant és... Bueno, dirigeix Michael Sarnowski, que va néixer... Esta sí que te la saps. Va néixer en Milwaukee.
1: Home, Milwaukee.
0: Milwaukee.
1: Això què és?
0: Wisconsin.
1: No.
0: I que té 38 anys i que té dos pel·lícules enormement interessants.
1: Que jove.
0: Una és Pig. Cerdo, no? Seria Pig.
1: Sí.
0: Seria una pel·lícula que va fer...
1: Ah, esta no, tio, Nicolas Cage.
0: El qual tu jo veig que ja me l'estàs maltratant. I l'altra pel·lícula interessant és un lugar tranquilo, el volumen 1. O un dia... Sí, un lugar tranquilo.
1: I sé que tenen que anar tots sense parlar, perquè si no
0: se'ls mengen.
1: Ai, bo. I què li passa, que és el cerdo, no? Aquell que li passava a Nicolas Cage, li mataven el cerdo i anava a matar-lo a tots. Bueno,
0: això... I de la Robin Hood sí que tinc que destacar tres cosetes ràpides. Una, que tal volta la gran recepció crítica la és responsable la seva productora, la productora més mítica de totes, A24. No? Segon, que Robin Hood estarà més pròxim d'esta visió que anem a veure, més oscura, que no deixa de ser un poema dels anglès que anava de veu en veu del segle XIV. O sea que...
1: De la personatge real, vols dir?
0: Sí. I l'últim ja és la música. A mi la música m'entusiasma. No? La música d'esta pel·lícula és la firma un cantautor, un folk irlandès, que li diuen Jim Geddy, i que per a mi la música és autènticament preciosa. Jo li he vist temes d'esta pel·lícula tocats en una instrumentació totalment medieval,
1: Instruments medievals i tot.
0: Sí, jo li he vist. Ell normalment toca la guitarra elèctrica, però és un músic que...
1: Sí. Bueno, i suposo que acaba morint-se, no? Perquè és la mort de Robin Hood.
0: Això és spoiler.
1: El títol ja,
0: spoiler,
1: ja el marca. Ja un poc,
0: no? Estim prohibits per tu, no?
1: No, però que el títol de la pel·li és això. La mort de Robin Hood. Ja va morir.
0: Bueno, si vos agrada la música, igual jo de música no entenc molt, però a mi Jim Geddy, com a músic, em pareix excepcional. Este és un tema només, és una banda sonora completa dedicada a este personatge, però és que després n'hi ha, ell té més temes per ahir.
1: Molt bé, doncs ens queden un parell de minutets i això m'he de demanar jo aquests dos últims minuts perquè què vam fer la setmana passada? Qui vam parlar la setmana passada?
0: Del Barco Yoté. Bueno, perdona un segon, tinc en compte que la setmana que ve tindrem que parlar ja de l'Odissea, que Ulisses està ja plegant.
1: Ja ha estat en Londres, ha estat en París, estan fent ahí
0: 180, una... quasi 3 hores de duració.
1: 3 hores, puri, que bruto. Cristian...
0: Sí. I que estos dos minuts, que vas a dedicar-los?
1: Christopher Nolan, Christopher Nolan. I estos dos minuts final vaig a dedicar-los a això. Tachi la mà. A veure, espera. A veure, sí? O si la llegi bé, la cançó. A veure. Oh, però l'has sentit antes. Ah, sí, que sí, és quan es posa nerviosa i no vol cantar. Espera, espera, vaig... Ara va, sorry, he de pegar mitja volta. Espera, bueno, vaig adelantar quan ja sí que canta. Ara.